0: Dones i prou! Som un col·lectiu feminista, autònom i anticapitalista.
1: Lluitem des de l'autogestió, l'autodefensa feminista i l'acció directa contra aquest sistema heteropatriarcal.
2: Cada últim divendres de mes, a les 7:30 de la vesprada, ocupem les zones de Ràdio Malva per crear un espai de reflexió feminista actiu i combatiu.
3: Front les violències masclistes...
4: ¡Autodefensa!

Hola, bona vesprada. Hola, bona vesprada. Si estem en l'estand de Ràdio Malva, mitjà de comunicació alternatiu amb altres punts de vista que tots necessitem i cada volta més. Ràdio Malva, 104.9 FM. Escolta-la també per internet.

Ven a conèixer La Llavor, centre social autogestionat en Torrent. Un lloc per a radioflautes com tu. Present. Present. Present. Present.

Digue si t'il·lumina, que somriure. Digue si desitges que sempre brille. Digues quines paraules podré dir-te. Digue si tot el que vull és possible. Digues un poema al que més t'agrade. I mentre el guis poder acariciar-te, és hora de dir-me. Digue si tinc encara prohibit fregar-te els peus, el coll i el melic. Digues com puc tornar-te a sorprendre, cridant estima i que el món s'assabente. Digues si en despertar de matinada et falten les veritats.

0: decía, porque aquí sonaba un pitido, entonces me he parado para ver si lo podía solucionar, que la música que acompañará a los textos de Antonio Seba Linares, los tanto máximas, pensamientos o aforismos, será del grupo Public Service Broadcasting, como antes comentaba. Este grupo es un dúo musical con sede en Londres, conformado por J. Wilgus a la guitarra y al banjo, otros instrumentos de cuerda, sample e instrumentos eléctricos, y Wigglesworth en batería, piano e instrumentos eléctricos, y J.F. Abraham en bajo eléctrico y el fiscornio. La banda se destaca por utilizar, como estamos comprobando, newsreels, programas de radio, propaganda política y archivos periodísticos para componer las letras de sus canciones. Y ahora ya pasem al valencià. De la mà de Antonio Seba Linares. Doncs d'ell, d'aquest autor, són els textos que anem a llegir en aquest programa. I Antonio Seba Linares ha estat professor de filologia llatina d'instituts d'Onda i Barcelona i de la Universitat Pompeu Fabra. És membre del Consell de la Fundació Bernat Metge, on ha publicat edicions i traduccions de Catul, de Claudià i de les tragèdies de Sèneca. En curs d'edició, i ha estat director i redactor del Diccionari Llatí Català d'Enciclopèdia Catalana, a més de publicar nombrosos articles sobre filologia, crítica literària i altres temes. Ha editat traduccions de Pico de la Mirandola, Campanella i Erasme, una traducció de les memòries de Lorenzo da Ponte, Alacant 30.000 Piet Noir, Estudi Crític i Sociològic i Quadern d'Ossis, Recull d'Assaig. En paraules de l'autor, la filologia és un ofici apassionant, la mirada sobre l'home i el món una necessitat vital. I els textos d'on anem a extraure el llibre des d'on anem a extraure els textos es titula Mosaic, màximes i pensaments. Mosaic és un ampli recull de textos breus variats pel fons, per la forma i pel to, i predominen els aforismes, però també les reflexions de tota mena, comentaris, anècdotes, apunts del natural, observacions psicològiques i morals, facècies, quines paraules estudiant el valencià s'aprenen, tot formulat en frases concises, petits diàlegs i consells. El material deliberadament es presenta com petites tesseles d'un mosaic que el lector ha de comprendre. Doncs això és el que anem a trobar en aquest programa, nou programa de Media Tostada para dos en Ràdio Malva. Avui soles davant el perill. Así está Juan Ignacio Gomar per perquè Juan Marcos Bonet no ha pogut vindre, i anem a intentar fer-ho el millor possible, gràcies a que la música i els textos almenys ja molts els donen, i això és un gran avanç. Seguim en la musiqueta i comencem.
1: The whole planet knew him and loved him.
2: Gagarin.

0: the hero who blazed the trail for the stars.
1: Every one of us was with Yuri Gagarin as he orbited the Earth 190 miles above us.
2: Astronaut to Earth. I can see forests, rivers, cumulus clouds all around. Everything's so beautiful. It's wonderful. It's wonderful.
3: Gràcies. Només a un lleuger desplaçament lateral del cor podem distingir unes nocions relatives tan importants com les de dreta i esquerra. Sortosament, la natura, que estima la simetria, va cometre un error o es va permetre un capritx. Fídies, Policlet, Policlet, Praxíteles i els altres, en representar els déus com homes i els homes com déus, han iniciat els pobres mortals a imitar les seves estàtues, una font de desvaris, i de frustracions. La força de la raó? La raó és petita, fràgil i feble, o reconeix ella mateixa. Quins temps tan feliços, quan un home savi podia abraçar totes les ciències. Ara el savi més competent és el que domina una porció cada vegada més petita d'una branca especial, d'una ciència particular. I dic jo, i deixa la resta o gran part dels aspectes que dominen la seua vida en mans, generalment desperts en la més alta incompetència.

enyorava tan desconsoladament la cabellera perduda que volia proclamar-ho al món sencer. Es va posar un postís en el mirall i busquem un còmplice, i tot sovint hi trobem un traïdor. La fama present és afalagadora, però també efímera i oportunista. La fama futura és un miratge, ni està garantida ni se'n podrà fruir. L'única fama satisfactòria, fora la pretèrita, haver estat mencionat profèticament, per exemple, en la Divina Comèdia, ni que fos a l'infern. Això sí, que fora un bon motiu això sí que fora un bon motiu d'orgull. Llàstiga que siga impossible. Però jo dic, quants d'aquests governants que ens degeneren han estat al·ludits amb altres noms des de fa milers d'anys sense donar-os compte? La humilitat tot sovint és el posat que adopta el ressentiment per revenjar-se de la fama merescuda dels altres. Carpe diem, carpe diem, com si fos tan fàcil. Clar, és que això de carpe diem depèn de les circumstàncies socioeconòmiques en les que hagis nascut. Doncs resultarà més o menys grotesc, tindrà més o molt menys sentit enarborar alegrement, airejar als quatre vents eixa expressió. 10 minutes, let's show.

temps era temps, s'especulava sobre la societat que el triomf del socialisme instauraria. Resolta la lluita de classes, s'arribaria a l'última síntesi, al comunisme, a un final de la història, comunitat de béns, igualtat fraternal, pau universal, abundància de recursos, poca feina repartida, molt d'oci dedicat al cultiu de la ment i de la sensibilitat, de la sang vessada pel proletariat germinaria una nova edat d'or. Els teòrics i militants càndids que imaginaven aquesta societat feliç no eren els dimonis amb banyes i cua que la propaganda del bloc capitalista pintava. Uns angelets eren, amales i aureola. I jo dic al respecte, este té dedicat aquest est als subnormals profunds, per dir-ho suaument, que impúdicament i fent gala de tan gran estultícia intel·lectual, que això de menys és que siga impostada o forme part de la realitat pels immensos beneficis que els proporciona amb l'ajuda inestimable dels mas mierda o mitjans de desinformació o persuasió que el fet d'equiparar el fascisme amb el comunisme. L'edat va estrenint les expectatives de vida. En la infantesa, gairebé tot sembla indefinidament possible. Els cops exteriors fan plegar les ales d'una joventut il·lusa i confiada. L'edat adulta dona un terreny més segur, però també més limitat. Madurar és a aprendre a conformar-se i a renunciar. Ja no es serà ric o famós o influent. En l'extrema bellesa es pot aspirar a poc més que conservar els records, evitar les punxades del reuma i tenir a taula una sopeta calenta. I jo tinc que dir al respecte que al meu cas, al no haver passat per les tres primeres fases, el més probable és que gran part de l'última etapa deixa que les nomene l'autor siga lentament cremada, provocant un dolor insoportable. Els patiments soferts per mantenir les pròpies idees poden tenir molt de mèrit, però no donen per ells sols la raó. I jo dic, doncs imagineu-vos si no hi ha patiments i tampoc idees.

Les utopies retratxen el negatiu de la societat concreta en què neixen, aspiren a la superació de la història. Pretenen assolir un estadi definitiu, immòbil, com que projecten els millors, el millor dels mons, fora boig canviar-lo per un altre, que per definició seria pitjor. Hi ha pocs senyals que indiquin que l'home hagi superat definitivament l'agressivitat animal. El refrenament de la resposta brutal, la comprensió de les raons de l'altre, un cert sentiment de germanor són proves dubtoses i precàries que no ho exclouen. En el moment menys pensat, un salt enrere. La insídia del pensament únic no és tant que sigui únic, és que és la negació del pensament. En els èxits propis, un hauria d'esperar dels altres, a tot estirar, la mateixa escassa, distreta atenció que un dedica als èxits dels altres. Ben mirat, el contrari de la passió no és la raó, sinó la insensibilitat, la inapetència. Senyals d'intimitat. Primer les frases, després les paraules, després les elipsis. Per fi,

Hi ha gent que, en fer un balanç de la seva vida, pensen amargament que l'han perduda. Són uns optimistes. Creuen que la vida es pot guanyar.

els humanistes, els il·lustrats i els lliurepensadors van sostenir una llarga, arriscada i dolorosa lluita per arrencar el fanatisme una mica de llibertat de paraula i de tolerància. Ara els obscurantistes esgrimeixen la tolerància i la llibertat de paraula per a imposar el seu fanatisme.

Lamentem la sort esquiva, les oportunitats que ens han passat de llarg i que, sens dubte, ens haurien omplert de felicitat. No ens adonem que el bé que tenim també és en molt gran mesura fill de l'atzar.

0: Okay, all flight controllers, I'm going around the horn. Okay, retro,
1: go.
0: Fido,
1: go.
0: Guides,
1: go.
0: Control,
1: go.
0: Telcom,
1: go.
0: GNC,
1: go.
0: Econ,
1: go.
0: Surgeon,
1: go.
0: Retro,
1: go.
0: Fido,
1: go.
0: Guides,
1: go.
0: Control,
1: go.
0: Telcom,
1: go.
0: GNC,
1: go.
0: Econ,
1: go.
0: Surgeon,
1: go.
0: Capcom, we're go for landing. Okay, everybody, let's hang tight and look for landing radar.
2: La presunta ineficàcia del govern dels filòsofs ha estat un pretext oportú per a instal·lar ases en el poder. Compte amb la història mestra de la vida, l'apel·lació als fets, a les doctrines i els costums del passat ha estat sovint motiu no solament de repetir els errors antics, imaginant esquivar-los hàbilment, sinó també d'ultrapassar-los.
0: Okay, keep the chatter down in this room.
2: Només l'escèptic pot fer un judici imparcial, però l'escèptic radical no jutja, se'n fot. Necessitem els mites. La banalitat dels fets quotidians seria insuportable si no la dissimuléssim amb un vel daurat. Cal dir sí o no només en les poques qüestions clares i decisives. En la resta, convé recórrer l'ample camp del matís, de la reserva i de l'abstenció. Aspireu el miracle de la pau, aspireu al miracle de la pau i de la concòrdia. A veure, a la tercera va la vençuda. Aspireu al miracle de la pau i de la concòrdia universals, desmesurats. No és prou miracle que en certs rodals del món no ens massacrem i no ens devorem cada dia? Estudia amb atenció els arguments de l'adversari. Així es podrà rebatre millor. Compte, però, potser et convencen.

el calçador, forçar un moment el peu i la sabata perquè s'ajustin. Vet ací una bona metàfora de l'educació. Sempre que la sabata no sigui gaire estreta.

les ortodoxies toleren de bon o mal grat les faltes greus en la conducta, però fulminen sense contemplacions les heretgies. Cal haver viscut gairebé tota una vida per arribar a pensar que valia més no haver nascut. I jo dic, ni tan sols gairebé tota una vida. Hi ha un dolor que porta mesclada una certa dolçor. Qui el sent troba alleujament en la seua pena. No és del tot fals, però invita a la pròpia compassió i a la morbositat, a la complaença en la desgràcia. L'autèntic dolor és tot fel. És com una llosa que hom no es pot llevar de damunt o com un òrgan cancerós que hom no es pot arrencar. El dolor de debò és la desesperació. El políticament correcte, aquesta etiqueta que des de fa uns anys s'està imposant com a argument inapel·lable, és un barroer des del punt, és tan barroer des del punt de vista lingüístic com des del conceptual. Com a expressió, tradueix malament el que els preceptistes del barroc francès anomenaven bien son, decorós, respectuós, decent. Com a principi, apenes arriba a un nominalisme inconscient que, amb bona intenció o per pura formalitat, pretén dissimular o conjurar les diferències socials amb una capa fina de vernís. En l'estat miserable de crítica en què ens trobem, molts només estan a l'aguai de les paraules literals de l'adversari, tant se val que siguin encertades o errònies, brillants o trivials, per tal de tergiversar-les descaradament. No importa que es rebaixi fins a terra el nivell de l'argumentació i que s'indueixi el públic al fanatisme. El que compta és esclafar el contrari amb grans escarafalls i esquinçament de vestidures. El debat ha estat substituït per un primari i trampós foment de l'escàndol.

del reconeixement de la raó i del mèrit de l'adversari és molt més que una generositat cavalleresca i un tribut a la veritat. És una honorable mostra d'intel·ligència i una eficaç contribució a l'harmonia. Indignar-se és prendre per extrem i insuperable un motiu més enllà del qual ja no es pot admetre cap altre raonament. Prou, s'ha acabat.

Molts homes, quan es fan vells, es tornen intransigents. I jo dic, i molts, quan es tornen joves. Perquè el temps els ha refermat en les seves conviccions, o més aviat per por a l'inconegut. Molts altres es tornen tolerants perquè l'experiència els ha ensenyat a apreciar les coses importants de debò, o més aviat per indiferència. En l'ancià, l'infant hi veu un ésser d'una altra espècie. El jove, un organisme espatllat. L'home madur, una premonició del seu retrat futur.

El que vol el lector ingenu, consumidor ocasional de literatura, és ser enlluernat. Vol aventures estrafolàries, collons, darrere de les quals hi hagi un misteri ben amagat, revelat a la fi per una presumpta ciència arcana. El lector ingenu o creu haver entrat en un cercle esotèric o, al contrari, sent una frustració que no gosa confessar. En un cas i en l'altre, vol tornar-ho a provar amb el mateix resultat previsible. L'editor agressiu i l'escriptor espavilat es complauen d'haver trobat el filó, omplen les arques i ja es disposen a superar-se amb una nova audàcia lucrativa.

admiro molt els gestors públics. Tan aviat presideixen un banc com un patronat universitari, un museu d'art, una societat científica, una obra benèfica, un club esportiu, una cambra de comerç, un ministeri. Saben de tot i a les qualitats intel·lectuals s'hi uneixen altres de pràctiques. Tenen do de gent, coneixen tothom que compta, dominen l'art de comunicar-se i sobretot saben manar. Individus tan conspicus, és clar, no abunden. Per això veiem com, per força, s'han d'intercanviar els càrrecs o acaparar-los a contracor o deixar-los en herència. Sempre en ares del bé comú. Damunt, forçats en la seva modèstia, han de rebre medalles, distincions i homenatges. Admiro molt els gestors públics, però de lluny. Sospito que, si m'hi acostés, comprovaria amb horror en mans de qui estem. I jo dic, no fa falta ni tan sols acostar-se. Doncs la pudenta lletjor que transpiren s'escolta, observa i provoca arcades al ser olguda ja des de molt lluny, sobretot si és a través de la televisió. El savi no es riu de les coses que no coneix i somriu de les que coneix. L'enyorança és una malaltia de la memòria. Sí, des de fa uns 1.700 anys no s'hagués inculcat insistentment a l'escola, des de la trona i en els llibres, que el Déu, gelós d'un poble bàrbar, amb alguns retocs doctrinals, era l'únic, ara l'opció majoritària dels creients, continuaria adherida al politeisme amb tanta obvietat com en els temps antics. I jo dic, jo deia, m'agradava pensar en veu alta, si no existera l'ésser humà, no existirien els déus.

Em prenc un cafè i no sé si a cada clop dona un bocí de pa, al braser tropical que n'ha collit el gra, o contribueixo a explotar-lo fins a esprémer-li la darrera gota de suor. És un espectacle entendridor la contemplació d'una parelleta d'adolescents embadalits en els primers èxtasis amorosos. Segurament aquesta il·lusió beatífica no durarà gaire. I què? És un mesquí envejós qui tira fang el nom de l'experiència de la vida. Si voleu dominar el món, no escrieu llargs tractats, escriviu un catecisme. Per així no cal ni escriure ni escriureu, únicament cridar quatre consignes dolentes, sense cap gust estilístic i buides de qualsevol contingut. Les mires per on les mires. Quatre eixides de to que no passarien d'atracció de poble per cortesia del taraet oficial, si no fora per la difusió que els mitjans de persuasió li donen. Qui fa gala d'imparcial, així podríem també dir, així imparcial també podria ser substituït per equidistant, es pretén just i pur, es manté en un punt neutre, descartant que una part pugui tenir raó o més raó en comparació amb l'altra. Prendre partit, ni que fos amb totes les reserves, fora per a ell macular la seva puresa. És un bon subterfugi per amagar la indiferència, la covardia o el desig interessat de quedar bé amb tothom. Els homes han inventat la idea del destí misteriós i inexorable perquè han cregut ofensiu per a la seva dignitat reconèixer que estan en mans de l'atzar capritxós. El pitjor enemic de la veritat no és la mentida, sinó la confusió. Qui insulta la fortuna en el fons, li demana clemència.

S'havia preparat des de feia molts anys una frase lacònica, brillant, bellíssima, per pronunciar-la solemnent davant del cercle dels íntims poc abans d'exhalar del darrer sospir. Va morir intubat, ensopit pels narcòtics i sols.

Els grecs van tenir una idea genial quan, a l'origen de tot, van posar el caos, però després en van fer néixer el cosmos, el vell ordre, i aquí ja no van estar tan fins. L'enveja té una vena de reivindicació justa. La primera cosa que ha de fer un satíric honest és comprar-se un mirall. Et trobem molt a faltar, deixaràs un gran buit. T'agraeixo la finesa, però fixa't. Si fiques un cassó en un toll i en treus una mica d'aigua, primer es produirà una lleugera agitació. Després, unes ones minúscules n'arrissaran breument la superfície. Aviat l'ull no hi distinguirà cap alteració del nivell.

Les falsedats més greus són les inconscients. Un resum de les conviccions més importants que professem cabria en una pàgina. És perquè no les tenim clares que hem d'escriure molts volums.

Els malalts desnortats, els homes sotmesos a tortura, els suïcidis, tots aquells que pateixen la vida com una llosa que els oprimeix fins a l'últim instant, després de la mort, mereixerien tenir uns moments de pau suplementaris per respirar alleujats per última vegada, per sentir-se definitivament alliberats. Color, the touchstone of reality. Color to excite the mind. The vivid, pulsating miracle that gives substance to shadow. One of the outstanding scientific and artistic triumphs of the 20th century. Now there is color everywhere. Aquesta taula en què escric i moltes de les coses que m'envolten i em serveixen amb silenciosa obediència, rellotges, llibres, estris, mobles, segurament em sobreviuran, indiferents. Fins i tot, qui sap si sobreviuré a aquesta breu, fugaç, cigarreta que acabo d'encendre? Postdata, i he sobreviscut. Això que no fumen.

no triem ni els nostres records ni els nostres oblits. El gran fracàs dels il·lustrats de tots els temps és que, malgrat l'extensió general de la instrucció i el nivell de benestar, la massa no hagi arribat a elevar-se a la categoria de cos de ciutadans. Who knows what miracles are yet to come? Descoratja pensar que un ha dedicat gairebé tota la vida a l'estudi i adonar-se que, al capdavall, sap tan poc que és com si no sabés res. I jo dic, tal vegada aquesta dedicació a l'estudi li ha permet accedir a un bon sou permanent que ha provocat el regular disfrute del seu esperit a través de satisfer els sentits mitjançant múltiples i variades coses materials. Queda dicho. El mig savi es complau a contemplar la ignorància aliena.

el privilegi més gran de que van gaudir els homes de la feliç edat d'or no és que la terra donés fruits espontanis sense haver de treballar, ni el clima benigne, ni l'absència de malalties, ni la joventut perenne, ni tan sols l'honestedat universal o el tracte familiar amb els déus. El privilegi irrepetible d'aquells homes benaurats és que no havien de suportar la publicitat. Ben dit, jo dic, i això que el contingut d'alguns programes de TV, de televisió, fan bons els anuncis publicitaris. Voldria creure que és una impressió errònia, però tinc clar la sensació, perdó, no tan clar tal vegada, però tinc la sensació d'haver-me allistat només a causes perdudes. Compte a voler imposar a algú la felicitat. Es revoltarà, es revenjarà i amb raó. La pena de mort, despullada de subtileses jurídiques, es queda en el que és la llei del talió, és a dir, una mala racionalització d'un instint primari de venjança que conté el fals pressupòsit que un mal infringit es pugui compensar amb un mal equivalent. La vanitat aflora fins i tot quan un es blama a si mateix. Que simple que sóc! Sóc el més idiota dels idiotes. El cas és sobresortir. Quan un polític retreu draps bruts a un adversari, ha de fer-ho amb molt d'èmfasi per tal d'amagar els propis.

En un sec de lluny hi advertim la manca de visió passiva. De prop hi trobem a faltar un raig que, projectant sobre nosaltres, ens embolcallaria. Els ulls no són només finestres, són també fanals. Però a vegades intuïm en els ulls velats del sec una visió més aguda, inquietant. La de qui veu més enllà de les coses immediates. La vida humana és dramàtica perquè ens adonem de la seva fragilitat i de la seva brevetat. Per ofegar la consciència de la mort ens fem els desmenjats, perquè tant desitjaríem viure, fem veure que la vida no val la pena. La història veraç és aquella petita porció de la llegenda que, a partir de la ganga de dades esparses, incompletes i insegures, es salva arduament de les interpretacions matusseres, capritxoses o partidistes. Plaents o inquietants, lluminoses o tètriques, les imatges impalpables del somni se'ns escapen dels dits i es submergeixen de cop en el corrent tèrbol de l'ete, i les que aconseguim aferrar a flor d'aigua al límit mateix de la consciència es marceixen com papallones travessades per l'agulla del col·leccionista. La compassió és un sentiment humà noble, solidari, generós. No podem romandre indiferents davant del dolor dels altres. El compartim. És també, però, un sentiment agraït. Conscientment o no, ens complaem de veure'ns lliures de les circumstàncies que afligeixen els altres i ens sentim satisfets de la delicadesa dels nostres afectes. Coneix-te a tu mateix, o sigui, mira't amb els ulls dels altres. Sol entendre's per l'objectivitat la constatació raonada dels propis prejudicis. Perdonar i no oblidar? Això no és oblit, això és una treva. L'única forma real de perdó és l'oblit, però l'oblit és també la forma màxima de menyspreu. Un científic que, en defensar la seva tesi, no en delimita el grau de probabilitat ni s'assenyala els punts febles, ni avança a posar-se objeccions, no és un científic, és un advocat.

com que no podem viure obsedits i aclaparats per l'absència constant de mals de tota mena, personals o col·lectius, naturals o humans, si no som prou forts ni tenim esperança, ens en defensem amb l'evasió o amb el cinisme. Amb tot això de la correcció política, cada vegada es fa més difícil insultar. L'insult, tant del groller com el refinat, es basa en prejudicis tòpics, ètnics, socials, sexuals, zoològics, etc., que serveixen d'arma llancívola. El que compta, però, més que no pas el sentit directe de la paraula, és la voluntat de ferir. Si, fent cas als guardians celosos de la correcció formal, evitem les antigues paraules carregades de sentit ofensiu, transferirem l'agressivitat a altres paraules.

Sempre tindreu pobres entre vosaltres, i els benestants es complauen pensant que gaudeixen d'una sort millor i es sentiran satisfets d'ells mateixos fent una caritat de tant en tant. Les accions generoses, fins i tot heroiques, envers els amics es fan espontàniament, sense pensar, de bon grat. El que costa és aguantar els vicis, els defectes, les manies, les mesquineses que llasten les relacions assídues. La paciència, la compassió, la benevolència són els fonaments de l'amistat. You're moving in a dream that deludes and debilitates. Sovint la desgràcia torna mesquí l'home. Sovint el desgraciat fa rebotre la seua desgràcia en els qui l'envolten i l'assisteixen. Els en fa participar afeixugant-los, ferint-los. És una manera esquerpa i agressiva de reconèixer la seua dependència.

L'imbècil de solemnitat té un gran avantatge. És immune a la crítica. I això, dic jo, es pot seguir comprovant amb inquietant facilitat a través del comportament de la major part d'individus pertanyent a la política establerta com a classe.

L'antiquitat i el renaixement van generar el saber universal. L'era industrial, el saber especialitzat. L'era de la informació, el saber dispers. I amb l'entrada número 235 d'aquest llibre, finalitzem per avui el programa de Media Tostada para Dos, que ha consistit en la lectura de les màximes pensaments i aforismes d'Antoni Seba Llinares, estrets del seu llibre que precisament s'anomena així, Mosaic, màximes i pensaments. I els seus textos han estat acompanyats per els dos primers discos, les composicions dels dos primers discs de Public Service Broadcasting, el primer titulat Inform, Educate, Entertain i el segon The Race for Space. Esperem que hagueu pogut disfrutar del programa en directe o en les conseqüents reposicions que es faran a Ràdio Malva al 104.9 de la freqüència modulada. I a més, aquest programa, l'enllaç del podcast d'aquest programa, també el podreu trobar a la pàgina del Facebook de Media Tostada para Dos i a la pàgina del Facebook també de Ràdio Malva al 104. De Ràdio Malva al Facebook i al 104.9 de la freqüència modulada. I des d'ací, des dels estudis de Ràdio Malva al Cabanyal, hem fet l'últim programa i esperem seguir fent-ho per a tots vosaltres. Fins a l'altra. This has been